0: conversa. No és necessari si li contestarem, si som transparents, si no hi ha cap mena de problema. L'únic que volíem és que ens digués, doncs aquest m'interessa més que un altre, perquè el que no farem aquí és convertir, o vostè venia a fer, diguéssim, de representant sindical. És a dir, si vostè vol saber algun punt en concret, perquè com a ciutadà, no com a representant sindical, com a ciutadà, hi ha algun punt que li preocupa, nosaltres li contestem sense problema. És l'únic que li demanava al regidor. I no li demano que em contesti, en cap cas. El regidor ara li contesta pur pam punt.
1: En el primer punt parla de la posada en marxa de la modificació de la relació de llocs de treball iniciant-se per les categories C2B. Indicar que la relació de lloc de treball es va crear el 2017, ja amb aquests problemes. Estem al 2026, per tant fa molts anys que aquesta relació de llocs de treball és antiquada i s'està treballant en la seva modificació. En el cas d'aquestes categories C2B ja s'ha explicat tant al comitè com als treballadors que la intenció d'aquest equip de govern és eliminar aquestes places C2B que són d'auxiliars administratius, perquè a dia d'avui amb l'administració electrònica els auxiliars administratius no tenen sentit, perquè tal com indiquen aquestes, les fitxes d'aquests llocs de treball, treballen en paper. A dia d'avui l'administració pública no treballa en paper, treballa exclusivament amb expedients digitals. Tota modificació de la relació de llocs de treball té una implicació econòmica molt important. Recordar que la relació de llocs de treball del 2017 va suposar un increment salarial de més de 600.000 euros per a les arques municipals. Això vol dir que és una cosa que s'ha de fer a poc, i també indicar que aquesta relació de llocs de treball del 2017 es va fer degut a una petició d'antifrau, perquè si no hagués sigut molt més crític el treballar en aquest ajuntament. En quant a l'establiment d'un calendari de negociació, és una cosa que intervé l'equip negociador. Estem parlant amb el comitè d'empresa, diria jo, quasi setmanalment. Quan tinguem un calendari específic i concret, el compartirem amb el comitè d'empresa i ens ficarem a treballar, com sempre hem fet des d'aquest equip de govern. En quant a l'actualització i aplicació efectiva del pla de prevenció de riscos laborals, incloent simulacres, millores, és una cosa que ja s'està fent de forma regular. S'ha publicat a la intranet, que no estava publicat mai, tots els plans de riscos, els plans d'evacuació de tots els edificis municipals, així com altra documentació que abans només estava a disposició de recursos humans i ara ja està a disposició de qualsevol empleat municipal. En quant a la resolució de les deficiències en els espais de treball, temperatura, il·luminació i equipaments, dir que amb les declaracions que es van fer a la via pública sembla que això sigui la mina d'Astúries, crec que no és el cas. Els espais de treball són els mateixos que sempre han existit en aquesta casa. És més, des d'aquest equip de govern hem instal·lat 19 finestres per poder fer ventilació de les diverses plantes, que abans no existien. S'han canviat a escales i cadires allà on ha fet falta, i ara, des del finals de l'any passat, s'ha fet una memòria per fer una licitació d'uns 50.000 euros en mobiliari, que avui precisament he comunicat a tots els empleats municipals en què es basarà aquesta nova licitació. En quant al pagament dels endarreriments i de les hores extres pendents, els endarreriments ja es van pagar, es van pagar la nòmina del mes passat, tenint en compte que el govern de l'Estat va fer un decret a dia 14 de desembre del 2025, era impossible fer el càlcul de tots els endarreriments del 2025 i pagar-los immediatament. Es va fer via decret firmat per mi mateix l'obligació de pagar aquest 2,5% d'endarreriments del 2025 a tota la plantilla, i com així m'ho marca la llei, fins que no s'ha fet la incorporació de romanents en el plenari del mes d'abril, aquests diners no han estat disponibles. I en el moment que han estat disponibles, s'han pagat els endarreriments a la plantilla. I en quant a les hores extres pendents, sí, efectivament, hi ha unes hores pendents, principalment perquè quan es va fer el pressupost municipal no teníem quina era la previsió dels departaments per tal de dotar econòmicament les partides amb les quantitats

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Doncs tornem a connectar amb la sessió plenària a l'Ajuntament. Avui es debatran 5 mocions en aquesta sessió plenària del mes de maig. Connectem en directe.
1: Del dia voldria recordar i honrar la memòria de les dones que han estat assassinades per violència masclista durant aquest últim mes. Jo crec que, i creiem tots els regidors i regidors d'aquest consistori, que és deure de tota la societat defensar els drets de les dones i treballar per erradicar aquesta xacra que ens afecta a totes i a tots. Cada vida perduda representa un mal que és irreparable i que ens ha d'interpel·lar per continuar lluitant per la igualtat i la seguretat i per un futur més just i més digne. Passaria ara a llegir els noms de les dones que han estat assassinades. Katie, 55 anys, Les Palmes, Canàries. Marisol, 51 anys, Dolores, Alacant, País Valencià. María Josefa, Almeria, Andalucía. María, 68 anys, Astúries, Principat d'Astúries. I Kimberly, 33 anys, Figueres, Girona. Un cop havent fet la lectura d'aquests noms i honrar la memòria d'aquestes dones, passaríem al que seria a l'ordre del dia, en la seva part resolutòria. El punt 1.1 és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior del plenari, que té a veure amb amb la sessió de 30 d'abril del 2026. Regidors, els crido a votació. Vots a favor de l'acte. Secretària, s'adopta el punt per unanimitat de tots els grups municipals. Explicar, secretària, que el Partit Popular ha excusat la seva presència i, per tant, les majories es modifiquen sobre 20 regidors i no sobre 21. Passaríem ara al segon punt, que és aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost únic municipal, la número 5 del 2026, per suplement de crèdit. Té la paraula la regidora Maria Antònia Borbón.
2: Bona tarda a totes i tots. Gràcies, alcalde. Avui portem a ple l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost únic municipal número 5-2026 per suplement de crèdit, d'acord amb el detall següent. Per suplement de crèdit hi ha un increment de despesa on s'incrementen dues partides amb un total de 9.526 euros i comprèn la reforma del local centre obert per 5.221, portar a terme reformes per fer front a variacions del projecte necessàries per completar correctament l'obra, dues actuacions que van a la mateixa partida amb imports diferents, refereixo a reformes de clavegueram, 2.056 per un costat i 2.248 per l'altre. I d'on vindrà el finançament? Es produeix per nou finançament en el cas de reformes de clavegueram i bé per la recaptació segons preu públic per les obres de connexió de dos habitatges particulars a la xarxa general de clavegueram. L'altre finançament és per anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions. S'aminora la partida remodelació Casa Estrada, atès que no és una actuació prioritària, i aminorem en 5.221 euros. Per tot això, es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost per suplement de crèdit del pressupost vigent número 5-2026. Segon, modificar el pla d'inversions i finançament per l'exercici 2026. Tercer, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant edicte en el tauler d'anuncis i en el butlletí oficial de la província. Això és tot. Gràcies.
1: Gràcies, regidora. Paraules? No? Si no, ja passem a expressió de vot. D'acord, doncs, regidors, els crido a votació. Vots a favor del punt? Vots abstenció? Doncs s'adopta el punt amb els vots a favor de tots els grups municipals i amb l'abstenció del grup socialista, del Partit Socialista. Passaríem ara al punt 1.3, que és acceptació del lliurament del local en propietat ubicat en la planta baixa de l'immoble situat en el carrer Sant Llop, número 4 de Sant Andreu de la Barca, efectuat per part de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial, l'IMSOL, amb un valor econòmic de 68.400 euros, amb l'IVA inclòs, i realitzat el pagament mitjançant la compensació econòmica amb l'import pendent d'abonar per part de l'IMSOL en l'execució del conveni aprovat en el ple d'aquesta mateixa corporació en data de 30 de setembre del 2010. La vicealcaldessa explica el punt.
2: Gràcies, alcalde. Bé, doncs per posar-los en antecedents, ens remuntem al 2010, quan el ple aprovà el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'IMSOL per a la promoció, construcció i adjudicació d'habitatges protegits a la finca mencionada anteriorment, que és la que tenim aquí al davant, al carrer Josep Pla. Al febrer del 2011, ambdues parts van signar l'esmentat conveni de col·laboració en virtut del qual s'establia que l'Ajuntament transmetia a l'IMSOL el domini i la plena titularitat de l'esmentada parcel·la amb un preu de compravenda de 572.250 euros més l'IVA corresponent. La forma de pagament es va establir en diferents terminis. 100.770 euros més l'IVA corresponent, això es va fer al febrer del 2011 a la signatura del conveni de col·laboració. 201.540 euros més l'IVA a la signatura de la corresponent escriptura pública de compravenda que va ser a l'octubre del 2018 i 201.640 euros a l'obtenció de la corresponent llicència d'edificació data de l'ingrés octubre 2021. I la resta, és a dir, 68.400 euros, mitjançant lliurament a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del local ubicat als baixos de l'edifici a construir en aquell moment, però que ara ja està construït i es va construir amb 36 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible que es van adjudicar al juny de l'any passat. És l'edifici, com he comentat abans, i avui és el que estem acceptant, el local de baix, dels baixos. Per tot això, es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, acceptar l'entrega del local en propietat ubicat a la planta baixa de l'immoble situat al carrer Sant Llop número 4 de Sant Andreu de la Barca, inscrit al registre de la propietat de Martorell número 1 de sòl i gestió patrimonial, finca registral, no cal això, l'Institut Metropolità de l'IMSOL, en concepte de pagament a favor de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en execució de compravenda de sòl per obra futura formalitzada en escriptura pública de data 24 d'octubre del 2018, amb número de protocol davant del notari de Sant Andreu de la Barca amb un valor econòmic de 68.400 euros a aquests efectes. Segon, compensar l'import de 68.400 euros corresponent a l'import pendent de pagament per part de l'IMSOL segons conveni signat i escriptura de compravenda formalitzada amb factura de data 24 d'octubre de 2018 amb registre d'entrada, etc. I tercer, formalitzar l'entrega de l'immoble en escriptura pública d'acord amb les normes establertes al Codi Civil de Catalunya. Quart, inscriure en el registre de la propietat el bé immoble de conformitat amb l'article 119, Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. I cinquè, anotar l'inventari de béns de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el bé immoble de referència a efectes de la seva actualització, una vegada estigui formalitzada la seva entrega. Sisè, comunicar aquests acords a la Tresoreria Municipal, els efectes adients, i setè, notificar aquests acords a l'IMSOL. Moltes gràcies.
1: Gràcies. I amb paraules, Partit Socialista.
3: Sí, ara sí. Bona tarda, donar la benvinguda a la gent que s'està escoltant per la ràdio, que ens veu per xarxes socials, també a la gent que està aquí a la sala i especialment als treballadors i treballadores de l'Ajuntament que estan aquí veient el ple en directe. Com s'ha assenyalat, és un increment patrimonial per l'Ajuntament, per la ciutat, i per tant ho veiem de forma positiva. De fet, quan es van iniciar les negociacions per fer aquesta promoció de pisos de protecció oficial per a joves, que afortunadament i després d'un temps ja allotgen la vida de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, també estava l'aprofitament d'algun dels locals que siguin en benefici de la ciutat. I com sabeu, doncs les ciutats creixen, els serveis doncs apareixen també de nous, noves necessitats, i sempre és bo tenir espais que puguin donar cabuda a serveis que siguin positius per a la ciutadania. Per tant, el nostre vot serà favorable, evidentment, aquesta adquisició o aquesta entrada al patrimoni municipal del local d'aquests pisos de protecció oficial.
4: Gràcies, regidor. Si no hi ha més paraules de la resta de grups, passaríem a l'expressió de vot. Vots a favor del punt. S'adopta, secretari, el vot per unanimitat de tots els grups municipals. Passaríem ara al següent punt, és el punt 1.4, l'aprovació de les al·legacions que figuren a l'informe emès per l'arquitecte municipal en data 12 de maig del 2026 en relació a l'aprovació inicial per segona vegada del Pla Director Urbanístic Metropolità, conegut com a PEDUM, que s'incorpora a l'expedient com a annex 1. Té la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Joan Jansana.
5: Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes les persones doncs, que segueixen a aquest ple. Aquest punt, doncs, com ha comentat el senyor alcalde, doncs, es refereix a les al·legacions del PEDUM. El PEDUM és el Pla Director Urbanístic Metropolità, que és una eina urbanística que, de la MB, d'acord, que planifica doncs, tota l'àrea metropolitana on es dibuixa el futur urbanístic dels propers 30 anys. És un element important perquè ens determinarà també, doncs, conseqüentment, doncs, el futur urbanístic de Sant Andreu de la Barca, de la nostra ciutat. És un plantejament que s'ha treballat en part amb els municipis i en el nostre cas doncs, s'han fet algunes reunions i trobades amb els serveis de l'AMB. Tot i així, doncs, el document inicial no recull totes les apreciacions que des d'aquest municipi considerem que s'haurien de tenir en compte. Per què? Doncs perquè a Sant Andreu doncs, tenim unes especificacions urbanístiques de la nostra població doncs, que ens determinen doncs, certes coses. Hem de pensar que disposem de poc més de 5 quilòmetres quadrats de superfície de terme municipal i les zones industrials i residencials estan bastant densificades i compactes. També hem de destacar que representem una entrada a la zona metropolitana. Tenim la carretera, tenim la 2, tenim la P7, tenim una línia de ferrocarrils de la Generalitat i també una línia de Renfe doncs, a dins o a tocar del terme municipal. I això doncs, ens ha d'obrir oportunitats per millorar Sant Andreu i convertir-la en una ciutat del segle XXI. Com a al·legacions que presentem i que esperem que es tinguin en compte, doncs, destaquem les següents. A nivell industrial, doncs, demanem que tot el polígon nord-est, que és el que està entre la carretera i la 2, es trobi inclòs dins de les dues àrees d'oportunitat metropolitana que tenen l'acrònim d'OM, d'acord? No té sentit en un entramat industrial tan compacte que deixem alguns carrers sense igualar les possibles millores. Per no empitjorar la situació encara encallada del sector 21, també demanem que aquest sector s'incorpori en la seva totalitat en les AOMs, d'acord? La partició en zones diferenciades del sector 21 representaria sense cap mena de dubte un altre obstacle per al projecte de reparcel·lació. Igualar les expectatives de tot el sector seria el més adequat, a part de la millora que representaria doncs, també per a la ciutat. Una altra de les al·legacions que demanem és avançar la data d'inici establerta d'aquestes AOMs, especialment de la de la denominada Porta de Sant Andreu, per la importància del desenvolupament de la zona estratègica per al futur de Sant Andreu. També demanem no plantejar futurs espais residencials fora de la trama urbana, en zones rodejades d'usos industrials i sense serveis. Cal plantejar futurs espais d'habitatges els més propers i a continuació de la zona urbana. La necessitat de generar nous habitatges és urgent i essencial, però val, no a qualsevol lloc. A nivell de zones verdes i parcs estructurants, que és el que demanem, doncs no delimitar certes zones verdes o parcs estructurants que limitin o dificultin futures actuacions municipals i que s'adaptin amb més precisió als usos i al territori tal com l'utilitzem actualment. Considerar la zona verda on estan situades les barbacoes, val, com a parc estructurant equipat que admeti serveis tant actuals com futurs, com per exemple les pròpies barbacoes, un aparcament de camions, la futura deixalleria o un camp d'hoquei i herba. D'acord? Una altra de les eleccions que també fem és que demanem connectar aquest parc estructurant amb el parc de la Solana, ja que actualment són dues zones verdes tocant a l'autovia que estan desconnectades per la infraestructura d'entrada i sortida de l'autovia. Aquesta connexió ens permetria crear una gran zona verda i parc estructurant que facilitaria la connexió amb els futurs equipaments i la zona urbana, tant de la Solana com dels altres barris. També demanem considerar que els voltants de les actuals instal·lacions esportives de Can Salvi siguin considerades com a parc estructurant equipat, i també així donaríem cobertura a la futura muntanya esportiva, on hi ha de tenir cabuda altres elements esportius, com una nova pista d'atletisme, un nou camp d'entrenament, etc. També demanem plantejar les estructures verdes a la realitat del territori, amb una proposta de connexions verdes, millorant la connectivitat urbana i afavorint una xarxa mallada de camins amb recorreguts circulars. També plantegem la millora de la connectivitat entre la part baixa de la zona del riu Llobregat i la part alta de la muntanya del municipi. I, per últim, a nivell residencial, el que demanem és evitar desclassificar zones verdes, que actualment hi ha zones verdes, en sòl urbà, i que el PEDUM planeja convertir-les en sòl no urbanitzable, per tal de no reduir estàndards urbanístics i deixar el municipi sense autonomia. No volem perdre la classificació d'espais com a zones verdes. Una altra de les al·legacions és que volem conservar els espais de sòl urbanitzable no programat i situar-lo en finques propietat de l'Ajuntament per tal de no perdre aquesta edificabilitat per a futures intervencions o modificacions puntuals i facilitar la creació d'habitatge públic, un element que ens fa molta falta al nostre municipi. No podem perdre espais per crear habitatge públic. També demanem mantenir l'estació de ferrocarrils de la Generalitat del Palau a la seva ubicació actual. El seu emplaçament és adequat per a bona part de la població dels barris del Palau, de la Colònia i de la Plana. En el cas de considerar que cal una estació més propera a la zona industrial per donar serveis a les persones treballadores dels polígons, proposem una tercera estació al límit dels termes municipals de Sant Andreu, Martorell i Castellbisbal. I, per últim, plantegem que el PEDUM, com a document a llarg termini, es plantegi el soterrament de la línia del ferrocarril en tot el municipi. Això milloraria notablement la convivència veïnal evitant els sorolls actuals i a la vegada serviria per connectar la trama urbana i industrial, generant un nou eix per a vianants i possibles espais nous de relació urbana, com zones verdes, equipaments, carrils bicis, etc.
4: Gràcies, regidor. Hi ha paraules? Endavant. En Comú Podem. Vox? No? Som Sant Andreu? Podeu intervenir, eh? Estic donant pas perquè parleu. Felipe, has aixecat la mà? Adelante.
6: Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de pleno, a todas las personas que nos están acompañando en el pleno y a todas las personas que nos están escuchando en la radio. Buenas tardes. Pues básicamente es un voto a favor enorme porque es un crecimiento de nuestro municipio y pensar en un futuro es pensar en nuestra ciudad a nivel de municipal, a nivel de viviendas, de zonas verdes, de movilidad y de equipamientos. Así que votaremos a favor.
4: Gracias, regidor. Partit Socialista.
3: Muchas gracias. Nosaltres, en aquest tema, que és un tema de ciutat, que és un tema que parla del futur compartit i d'un desenvolupament comú, com sempre intentem, volem tenir una visió de ciutat i una ciutat d'arribar a acords, no? Perquè creiem que en el futur hem d'estar d'acord en les línies mestres, no? En aquest sentit, aquest PDUM incorpora molts conceptes que desenvoluparan Sant Andreu de la Barca en la seva zona industrial, la seva zona d'equipaments, d'habitatge també, que considerem molt importants. Per això hem volgut parlar i hem volgut arribar a un acord que finalment hem aconseguit i que agraïm. hem de reconèixer que aquestes al·legacions és un treball molt correcte, és un treball que parla en molts àmbits, que dona respostes i solucions que considerem molt adequades. Ens agrada, per exemple, que el projecte que nosaltres vam iniciar de la ròtula, que és la porta d'entrada, que és la terminologia que té en el PDU actual, doncs que es va iniciar amb l'àrea metropolitana, doncs a la darrera part del mandat anterior que governàvem nosaltres, doncs estigui integrat, i que aquest inici de la transformació de Sant Andreu de la Barca i de la porta i l'accés doncs estigui reflectit. Veiem correcte els aspectes que tenen a veure amb el sector 21, i hi havia una cosa, perquè és important que Sant Andreu doncs, li dotem a l'espai, al territori, de riquesa, de volum i d'oportunitats, no? I això és destacat. Fa dos anys, quan es va fer la primera presentació, nosaltres vam votar en contra per una qüestió que ens preocupava, que era el tema de l'estació dels ferrocarrils. Com ha dit el regidor, el PDUM proposa un trasllat de l'estació del Palau, no? Estem d'acord en que no es traslladi, que es quedi on està, però ens preocupava una frase que donava la possibilitat de que això en un futur es convertís en un intercanviador, i l'impacte que podia tenir doncs, en la mobilitat, en la pròpia definició, en l'espai del barri del Palau. Llavors hem parlat amb l'equip de govern, amb el regidor, amb el Joan Jansana, i li hem demanat si veuria correcta la frase que diu: i per altra banda, l'estació actual admet la seva ampliació com a intercanviador en el mateix emplaçament, treure-la, i així tanquem la porta a que en un futur es pugui fer un intercanviador en l'estat, en l'espai actual, en l'estació actual. Li hem demanat, ho ha acceptat, li agraïm, creiem que en aquestes coses hem d'anar tots junts, i per tant el nostre vot serà favorable.
4: Gràcies, regidor. Hi ha alguna paraula més? No, passaríem a expressió de vot. Vots a favor del punt. Secretària, s'adopta el punt amb tots els vots favorables. Passaríem ara al punt 1.5, que és aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel manteniment i gestió del Parc Metropolità de la Solana. Té la paraula el regidor Joan Jansana.
5: Sí, avui va de l'AMB una mica aquests punts. Doncs aquest punt el que tracta és sobre el conveni de col·laboració entre l'AMB i el nostre Ajuntament per el manteniment i la gestió del Parc de la Solana. És un conveni que es renova cada 4 anys i en aquest cas es fan unes petites modificacions o addendes en el conveni, que són de caire més aviat tècnic i de treball. D'acord? Com que la comunicació entre l'AMB i l'Ajuntament és contínua i funciona satisfactòriament, doncs, realitzant-se a través de l'aplicació informàtica portada a l'Ajuntament, doncs deixa d'existir l'anomenada comissió de seguiment, i les persones assignades com a membre d'aquesta comissió doncs passen a ser els interlocutors per al seguiment del conveni de manteniment del parc. D'acord? És una manera de treballar més eficaç, eliminant cert presencialisme que a vegades doncs resulta un pèl ineficaç. Per tant, es tracta de plasmar en el conveni doncs aquesta millora que ja s'està duent a terme. Per part de l'Ajuntament, doncs, hem d'agrair doncs la predisposició a treballar de manera conjunta amb el Departament de Serveis de Parcs i Platges de l'AMB, i que fruit també doncs d'aquest treball i visió conjunta es va veure la necessitat de millorar i ampliar l'actual estat del Parc de la Solana. D'acord? Una millora del parc que veurem en els propers mesos. Un cop aprovem aquest punt, doncs aquest conveni quedarà prorrogat per un període de 4 anys addicionals, i que també inclourà, un cop estiguin acabades les millores i ampliació, doncs tota la zona del parc, doncs deixant un corredor verd i un gran pulmó a la ciutat i al barri de la Solana.
4: Gràcies, regidor. Hi ha alguna paraula? No. Passaríem, doncs, a l'expressió de vot. Vots a favor del punt? S'adopta, secretària, el punt per unanimitat de tots els grups municipals. Molt bé, amb aquest punt finalitzaríem el que és la part resolutòria. Passaríem ara a la part de control.
1: en aquesta part de control. El primer punt seria donar compte al ple de la corporació de les principals activitats tant d'alcaldia com de l'equip de govern en aquest mes de maig. S'ha adjudicat les obres de remodelació de les piscines d'estiu de Can Salvi, la construcció de les noves pistes de petanca i els jocs infantils de la plaça Salvador Dalí i de la plaça de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. A les empreses que han fet les millors ofertes econòmiques i d'execució de les pròpies obres. L'import total d'aquests projectes ja vàrem anunciar que són de 800.000 euros i aquestes obres començaran aquest estiu, menys la remodelació de les piscines de Can Salvi, que s'iniciarà un cop finalitzi la temporada de bany al setembre. S'han publicat també les licitacions dels parcs infantils de la plaça 11 de setembre, Montserrat Roig i Salvador Allende, per un valor d'1 milió d'euros, perquè les empreses facin les seves millors ofertes econòmiques i també el termini d'execució. Durant el mes de juliol es valoraran les ofertes i s'adjudicaran a les empreses corresponents per poder iniciar les obres aquest mateix estiu. S'ha arribat també a un acord amb la plantilla de l'empresa municipal Sap Urbà per millorar les seves condicions laborals del conjunt de la plantilla i millorar els salaris dels diferents llocs de treball. També s'ha fet efectiu el pagament de l'increment del seu sou, un 2,5% de l'any 2025, que l'Estat i els sindicats van acordar el passat mes de desembre amb caràcter retroactiu per totes les administracions públiques. Aquest increment ha suposat un pagament de 50.000 euros per part de l'empresa municipal al conjunt de la plantilla. S'ha obert també una nova convocatòria per la concessió de 54 horts urbans a la ciutat, destinats al conreu agrícola per l'autoconsum. Les parcel·les s'adjudicaran mitjançant un sorteig públic i les llicències d'ús tindran una durada de 4 anys. Per garantir una distribució equilibrada, s'estableixen dos grups o col·lectius de persones als quals es distribuiran. 27 parcel·les aniran destinades als menors de 65 anys i 27 per a les persones majors de 65 anys. El divendres 22 de maig es va presentar en el marc de la Fira de Primavera el projecte de transformació de la plaça Federico García Lorca, la plaça del teatre, perquè esdevingui un espai més sostenible, més accessible i adaptat als nous usos dels ciutadans. El projecte planteja una renovació integral de la zona situada entre el mercat municipal i el Teatre Núria Espert, amb més arbres, més vegetació, zones d'ombra, espais de jocs nous i nous itineraris per als vianants. Una de les grans reclams d'aquest projecte és un nou parc infantil amb capacitat per acollir 133 infants jugant alhora, d'entre 3 i 14 anys, jugant, com deia, simultàniament. L'espai comptarà amb 4 elements de jocs inspirats en una estètica futurista, entre els quals destaca un tobogan de 9 metres i mig que simula una nau espacial. El projecte contempla una actuació sobre una superfície aproximada de 2.000 metres quadrats amb una gran aposta per una cobertura verda que passarà del 20% de la plaça actual al 90% de la nova plaça Federico García Lorca. Uns espais, com deien, que seran de descans amb instal·lacions de pèrboles que són vegetals, així com a paviments drenants per reduir l'efecte illa de calor. El projecte ha estat redactat per l'àrea metropolitana i té un pressupost aproximat que supera el 1 milió d'euros. L'Ajuntament ha efectuat també el pagament de l'increment salarial corresponent a l'any 25 que el govern de l'Estat i els sindicats van acordar el passat mes de desembre amb caràcter retroactiu, en aquest cas en els treballadors d'aquesta casa. Aquest increment de sou afecta tota la plantilla de l'Ajuntament i ha suposat un pagament de 200.000 euros. L'increment de sou suposa uns 600 euros any de mitjana per cada empleat municipal i aquest pagament queda consolidat. Per altra banda, des de l'1 de gener ja està aplicant l'increment acordat de l'1,5% corresponent a l'any 2026. Aquest increment salarial suposa un augment de la despesa del personal per aquest any de 120.000 euros més. També volem explicar que hem posat en marxa l'oficina de l'alcalde en 3 instituts de la ciutat. És una primera experiència que s'ha celebrat a l'Institut Mossèn Roig, va continuar a l'Institut del Palau i també a Sant Andreu. Per primera vegada aquesta iniciativa ha arribat directament als centres educatius
4: amb l'objectiu d'apropar l'Ajuntament i les polítiques públiques als estudiants de la nostra ciutat. L'activitat han participat 70 alumnes que van fer arribar les seves preguntes, comentaris, suggeriments i queixes sobre diferents temes que afecten a la ciutat. Els puc dir que va ser una experiència molt positiva i és un col·lectiu de joves que no participava habitualment en aquests espais de participació ciutadana, que són les assemblees de barri o les regidories de barri, i per tant animo a tothom a poder escoltar aquests joves, i si no venen a aquests espais de participació, que sigui l'Ajuntament que vagi on són, en aquest cas en els instituts municipals. S'ha obert també el període per adquirir els abonaments per la temporada d'estiu a la piscina de Can Salvi, que obrirà les seves portes el proper dissabte 6 de juny. Hi haurà abonaments per la temporada completa de bany o també de forma mensual. S'ofereixen diferents tipologies per menors, per adults i per gent gran. També existeix l'abonament familiar i un altre que és un abonament per parelles. És una novetat que es va implementar a la temporada anterior. La campanya de control sobre l'ús de patinets elèctrics ha aconseguit immobilitzar i traslladar al dipòsit policial més de 55 vehicles per haver estat manipulats o incomplir la normativa de circulació. Els controls de la policia també han comportat més d'un centenar de denúncies per diverses infraccions que estan relacionades amb la circulació i amb la documentació obligatòria que tot vehicle ha de tenir. La campanya, amb el lema "Respecte a les normes, respecte a les persones", té com a objectiu reforçar la seguretat viària, millorar la convivència entre conductors de vehicles de mobilitat personal i vianants i resta d'usuaris que compartim l'espai públic. També informar que la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca ha tornat a obrir després de la pandèmia els dissabtes al matí, després de 5 anys sense fer-ho. Aquest horari es va deixar de prestar per la pandèmia. La recuperació d'aquest nou horari d'atenció a la ciutadania ha estat possible gràcies a la incorporació de personal. L'horari dels dissabtes és de 10 del matí a 1:30 de la tarda, a més coincidint amb el període d'exàmens. L'Espai Jove ha tornat a habilitar unes aules d'estudi nocturn a la pròpia biblioteca. Aquest servei està disponible des del 18 de maig fins al 19 de juny, en horari de 8:30 de la tarda, fins a les 12 hores, ben entrada la mitjanit. També l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 500.000 euros en el marc del programa de cooperació financera de la Generalitat de Catalunya, destinat a finançar obres de reforma, adequació i millora de les escoles de primària del nostre municipi. Aquest finançament se suma a les inversions que farà l'Ajuntament aquest estiu per valor de 50.000 euros. Des de la Regidoria d'Educació ja s'han iniciat les converses amb les diferents direccions dels centres educatius per definir les actuacions que són prioritàries, motiu pel qual es va celebrar una reunió el passat 30 d'abril. Entre les actuacions subvencionables hi ha la substitució dels elements arquitectònics o instal·lació de cobertes, tasques de fusteria, recanvi de calderes o reparacions de lavabos i millores a les cuines i menjadors, així com també la millora dels tancaments, actuacions d'eficiència energètica o canvis de luminàries per millorar l'accessibilitat o la retirada d'elements de fibrociment. Les obres hauran d'estar finalitzades abans del 31 de desembre de l'any 2028. I per últim, explicar que s'ha obert el termini per presentar sol·licituds i poder accedir als ajuts de pagament del rebut de l'aigua per persones més grans de 64 anys. Les persones que són beneficiàries podran rebre un ajut màxim de 112 euros, que enguany la convocatòria s'incrementa en un 70%, arribant a la xifra dels 12.000 euros. Per poder accedir a aquest ajut cal tenir més de 64 anys, estar empadronat a Sant Andreu de la Barca i complir amb els requisits d'ingressos econòmics que apareixen en les bases d'aquesta convocatòria. Gràcies per atendre a l'explicació. Ara passaríem al punt 2.2, que retre compte al ple de la corporació dels decrets números des del 1499, de data 28 d'abril, fins al 1813, de data 25 de maig del 2026. A més, també en el punt 2.3 és el retre compte també en aquest ple de les següents resolucions dictades per delegació expressa del plenari de la corporació, que en són dos: el 1784, que és l'inici del procediment d'adjudicació del contracte del servei de gestió de les escoles Bressol municipals de Sant Andreu de la Barca mitjançant el procediment obert objecte a regulació harmonitzada, l'aprovació de la memòria justificativa del contracte i també l'estudi de viabilitat i que redactin els corresponents PECAT i PPT que regiran aquest contracte i el seu procés d'adjudicació. I també és l'aprovació de la minuta de l'addenda del conveni de col·laboració subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca pel control dels mosquits per l'exercici 2026. Seguidament passaríem amb tres retracomptes consecutius, el 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7, que té a veure a transmetre per via telemàtica la informació de control intern a l'exercici del 2025 en el Tribunal de Comptes, que té a veure per mitjà de l'enviament d'aquesta informació directament a la Sindicatura de Comptes. Els retracomptes 2.5, 2.6 i 2.7 tenen a veure a la transmesa per via telemàtica a l'òrgan competent, que en aquest cas és el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que és l'informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei Orgànica 15/2010 i corresponent al primer trimestre del 2025, de les dades corresponents al període mitjà de pagament segons el càlcul que contempla el Reial Decret 1040/2017 referides al primer trimestre del 2026 i l'informe

0: amb exercicis anteriors. També ha estat necessari adaptar i revisar informació relacionada amb la comptabilitat mercantil i pública de la societat, les auditories de control econòmic i d'actuació, la comptabilitat pública consolidada, la implantació d'un nou sistema de recursos humans i les incidències derivades de la baixa de la responsable de nòmines. A més, una part important de les tasques comptables s'han assumit sense disposar d'un traspàs formal ni d'un manual intern de funcionament. Important això també. Punt 3. Estat dels treballs. Actualment, tota la documentació necessària s'ha entregat a l'empresa auditora encarregada de revisar els comptes mercantils de SAP Urbà. Una vegada finalitzi aquesta auditoria, 1. Es tancaran definitivament els comptes mercantils. 2. S'adaptaran als criteris de comptabilitat pública. S'adaptaran. I es farà la conciliació definitiva entre els comptes de l'Ajuntament i els de SAP Urbà. Per tant, la informació que no es va poder incorporar en la fase inicial de liquidació pressupostària quedarà integrada dins del procediment del Compte General 2025. Situació respecte als terminis. Per tenir-ho clar, el fet que la tramitació del compte general s'allargui més enllà del mes de juny no comporta cap nul·litat automàtica ni impedeix continuar legalment el procediment. La normativa estableix que el compte general s'ha d'aprovar pel ple municipal abans de l'1 d'octubre 2026. La previsió actual del govern municipal és la següent: juliol 2026, convocatòria de la Comissió Especial de Comptes. Aquesta vegada s'endarrereix una mica respecte a la dinàmica que té l'Ajuntament. Exposició pública posterior dels comptes i al setembre del 2026, aprovació definitiva pel ple municipal. I el punt número 5, els òrgans societaris de SAP Urbà. En paral·lel al procediment del compte general i una vegada els comptes quedin definitivament tancats, es convocarà el Consell d'Administració de SAP Urbà. En aquesta sessió es donarà trasllat de tota la informació econòmica i financera corresponent i es procedirà a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2025. Gràcies. Espero que amb aquests detalls tinguin una mica més d'informació, evidentment.
1: ¿Té algo a dir?
2: Sí, bueno, pues gracias por la información. Acaba usted de asumir que hacen las cosas tarde y mal. Lo acaba de reconocer públicamente. Y encima parece que se siente satisfecha por no haber entregado las cosas en su momento como se tienen que entregar. Y dice que van a hacer un consejo de administración. Si los consejos de administración se tienen que convocar cada 3 meses. Tienen que convocarse cada 3 meses. Y no han convocado ninguno en el 2026. O sea, ¿estamos satisfechos con esas frases del interventor que lo requirió en el mes de febrero y no estaban las cuentas? Y lo requiere de nuevo y siguen sin estar las cuentas. Cuando hay dificultades, sean las que sean, internas o externas, hay que buscar soluciones para cumplir. No hay que acomodarse en que, bueno, pues lo hacemos más tarde, bueno, retrasamos la comisión de cuentas, bueno, si esto... Yo creo que esa es la forma de trabajar seria. Yo creo que ustedes también tienen que asumir que eso se ha hecho tarde y mal. Y se lo recuerda el interventor en cada uno de los informes que hace. Porque el plazo se acabó hace 2 meses. Y la auditoría, se ha encargado tardísimo. Por lo tanto, falta de previsión. Veo que están satisfechos con esa forma de proceder, pero vamos, es una situación absolutamente inaudita. Gracias.
1: Gracias. Creo que el
0: regidor Juan Pablo
1: había demanat paraula al Miquel.
0: Pero es que por interpelación le rogaría Juan Pablo que no aprecie, bueno, que no ponga ni en mi semblante ni en mi boca las palabras de satisfacción. Porque esto es una deducción suya, ¿vale? Por tanto, es gratuito. Le ruego que no lo vuelva a hacer, por favor. ¿O es que usted analiza los semblantes? Y en segundo lugar, creo que no le han servido de nada todas las explicaciones que acabo de dar.

0: puede dar. Porque usted ha vuelto a poner, ha vuelto a decir cosas que no tiene sentido después de todas las explicaciones. Muchas gracias.
1: Miquel Àngel Abril.
2: Gràcies, alcalde. Aprofito per saludar a tothom que està aquí a la sala i a la gent que ens està veient i escoltant per la ràdio pública Sant Andreu de la Barca. Per al·lusions i sense entrar en la provocació, perquè tots sabem que també estem entrant en un període, no?, preelectoral, i que qualsevol oportunitat per intentar construir un missatge destructiu cap a aquest govern, doncs és normal i serà normal d'aquí a les eleccions. Però sí, per al·lusions, aquesta mateixa responsabilitat, aquesta mateixa manera de voler trobar solucions als problemes que tenim com a ciutat, és la que jo vaig trobar a faltar justament amb aquella Junta General de Sap Urbà, on s'havia de decidir sobre el relleu del primer gerent que hi havia, o que ens vam trobar quan nosaltres vam entrar a govern. Justament aquella tarda, de sobte, pues el grup socialista no va aparèixer en aquella votació, que era importantíssima, i en un exercici, entenc jo, que de poca responsabilitat, com a mínim, doncs no es va presentar. No només ells, sinó també els altres grups polítics que justament ara abandonen Sap Urbà. Tampoc van aparèixer aquella tarda allà. I això jo crec que és just que la gent ho conegui. Ho conegui. Quines explicacions haurien de donar vostès a la ciutadania sobre les raons per les quals no van aparèixer allà de forma sobtada i sobrevinguda? Què volien amagar? Quina por tenien? Perquè jo no ho sé, però jo em referia a aquesta responsabilitat, i justament coincideix amb els grups que ara abandonen Sap Urbà, argumentant que hi ha una manca d'informació, una opacitat en la gestió, però si tenen tota la informació com tota la resta de grups municipals. Però són uns quants els que marxen i els que no van aparèixer aquella tarda. Això m'agradaria deixar-ho molt clar. Per la meva part, gràcies.
1: Faig un petit matís. El grup de Som Sant Andreu sí que va participar...
2: Disculpa.
1: Sí? Volem deixar aclaració que el grup de Som Sant Andreu...
3: Sí, crec que en la primera junta, si mi memoria no me falla, estuve yo presente.
1: Correcte.
3: Y la única pregunta que quiero hacerles es, ¿alguno me ha preguntado por qué yo he dimitido?
1: No, nosotros no hemos de preguntar res, regidor, a usted.
3: Bueno, pero alguno me ha preguntado, creo que hay una amistad. Yo los considero también parte de una familia, de mi familia, porque hemos convivido estos 3 años, pero alguno me ha preguntado por qué he dimitido. ¿Será por falta de confianza? ¿Será por falta de inseguridad o inseguridades o no quiero decir falta de transparencia porque es un terreno económico y no me toca, sino en la manera como se hicieron las cosas? ¿Cómo en 8 meses creo que vi 3 gerentes? No lo veo, pero señor alcalde, no lo veo. Yo vengo del ámbito hospitalario, y si en un hospital, en un MUNCAP, tengo 2-3 directores en 8 meses, me planteo qué está pasando. Es lo único. No es ni preelectoral, sino es una cuestión profesional, y que simplemente lo que quiero es decir, Miguel Ángel, que en ningún momento creo que hay preestablecido en mí o desde SON una manera de cargar contra el gobierno ni nada, simplemente que no tengo la confianza suficiente para seguir y dar explicaciones al ciudadano, porque esto es una responsabilidad institucional. Somos responsables a dejarlo. Gracias, señor alcalde.
1: Bueno, ha esgotat bastant els seus torns. Li deixaré la última, però ja no li deixaré més. Endavant.
4: No, es simplemente por alusiones. Yo creo que vuelve a representarse la actitud que tiene este gobierno. Lo acaban de ver. A la mínima que se critica algo ya es preelectoral, o si no se señala quién pregunta por quién pregunta, o si no nos vamos al pleistoceno, a cosas anteriores, para intentar desviar la atención y hablar de otras cosas. Estamos hablando de que están incumpliendo flagrantemente, en una situación inédita, presentación de cuentas, y la opacidad y la falta de transparencia ha sido abrumadora, abrumadora. Denle todas las vueltas que quieran, jueguen a la pelotita, tiren para allá, para acá, pero la realidad es esa. Y aquí se habla de esa situación y el punto del que se trata es ese. Y por lo tanto pueden intentar desviar la historia, como hacen siempre, que es preelectoral o... Bueno, llevamos con preelectoral ya años, pero la realidad y la mala gestión está ahí. Y quien lo demuestra principalmente es el interventor y sus informes. Y eso es irrebatible. Y eso es lo que ustedes tendrían que trabajar para subsanar.
1: Bé, a mi m'agradaria tancar aquest punt per diferents qüestions, més que res, perquè això era un retracompte, després se'ns dirà de que no donem l'oportunitat que tothom pugui parlar... i per tant els retracomptes s'estan explicant i a part amb bastanta informació. Una mentira que repeteix mil cops segueix sent una mentira, d'acord? Això per començar. Per tant, si vostès s'hi fixen, el regidor del Partit Socialista només s'ha dedicat a dir el mateix tota l'estona, fins i tot quan s'ha donat tota la informació. I a més ho hem fet en un àmbit públic, donant torn obert a un retracompte, que això no passava, però no passa res. En aquest govern, participació i transparència política sempre, i per tant s'ha donat tota l'explicació. S'ha explicat com ha quedat una empresa doncs personalista, desfeta. Quan una empresa és personalista i té una estructura personalista des de fa molts anys, es desfà. I això no ho ha provocat aquest equip de govern. Jo no cal que expliqui qui ho ha provocat, però vostès són part del problema en tot això. Quan vostès decideixen que l'empresa només la gestiona una persona i aquesta persona fins i tot està per sobre del president de l'empresa, doncs passa el que passa. Sistemes de comptabilitat manuals en paper, 4 milions d'euros, 100 treballadors. Sistemes de comptabilitat en paper, treballadors a jornades de 37 hores per no fer-los fixes, de 37 hores per no fer-los fixes. Vostès deien consells d'administració cada 3 mesos. Mirin, saben què passa? Que és que... Bueno, és molt atrevit el que estan fent, És molt atrevit. I tindrà conseqüències perquè és molt atrevit. Tothom pot anar a l'hemeroteca i revisar en l'anterior mandat, no cal anar més enrere, quants cops, en quants exercicis, el Consell d'Administració es va convocar cada 3 mesos. És inaudit, però bueno. I per continuar, l'ho ha explicat la vicealcaldessa, nosaltres no estem fent res irregular, absolutament res. Nosaltres tenim fins a l'1 d'octubre del 2026 per tancar el pressupost. La regidora, la vicealcaldessa, ha explicat clarament que avui, donant compte una sèrie de problemes organitzatius fruit de que l'empresa personalista es desfà, passa el que passa. Passa el que passa. I és precisament això. O sigui, l'empresa no aguanta perquè no té estructura, perquè s'ha fet així expressament, no aguanta una nova manera de treballar. No aguanta un canvi de gerència, no l'aguanta. I per tant, el que ens trobem és precisament que no podem tancar comptes, no podem tirar endavant inversions, i això doncs no és el problema d'un equip de govern. El que no faria mai un equip de govern és marxar. Això no faria mai un equip de govern. Algú que vol aportar solucions no marxa dels jocs. No marxa dels jocs, no. No marxa més que res perquè quan pitjor, diguéssim, algú ho està visquent o alguna organització, més s'ha de donar la cara, més s'ha de treballar. I jo veig el senyor Felipe del Val i li veig tota la bona intenció del món. Jo no li veig cap mena d'estratègia, no li veig. Jo veig molta estratègia per part d'altres grups que es dediquen a contaminar altres consellers o conselleres. I això no m'importa dir-ho, és tota la veritat, perquè és el que estem visquent en aquest plenari. Manipulació, influència i jugar, i ho sento molt, senyor Del Val, jugar amb la por de la gent. No estem fent res dolent, la tranquil·litat de l'equip de govern és la que és total. Estem en fase de tancar ja definitivament el pressupost. Evidentment no entrarem en la dinàmica, en la lògica de dir anem a convocar perquè ens ho ha demanat el Partit Socialista, que després posa traves o que abandona el Consell d'Administració, un Consell d'Administració. El convocarem quan tinguem les xifres tancades, els hi explicarem el pla d'inversions, els hi explicarem les diferents qüestions que puguin a veure amb la plantilla, els hi donarem tot el retracompte que faci falta, perquè ho fem públicament. I m'agradaria aclarir una cosa que s'ha dit aquí, de que jo quan estava a l'oposició vaig abandonar un consell d'administració. El vaig abandonar perquè l'empresa portava 3 anys consecutius tancant amb un dèficit l'exercici. Amb un dèficit que gairebé cada any hi havia una transferència per part de l'Ajuntament de 300.000 euros. I jo en més d'una ocasió havia demanat al president i a la presidenta, al president i a la presidenta, un pla d'acció econòmica. I m'havia proposat si els podia ajudar en alguna qüestió. La resposta era el silenci. I quan una empresa porta 3 exercicis amb tancaments negatius, és la liquidació tècnica de l'empresa. Jo els hi recordo que l'exercici que es finalitza l'any 2024, que és de l'exercici 23, exercici de meitat i meitat de 2 governs, l'empresa torna a tancar amb negatiu. Des de l'exercici 23 l'empresa no ha tornat a tancar amb negatiu. I alguns, en sessió plenària, s'han atrevit a dir que gestionem malament l'empresa. Quan només ha estat amb aquest govern qui s'ha tancat en positiu la gestió de l'empresa. Per tant, por ninguna. Estem fent les coses com pertoquen. Hi han hagut problemes. S'han explicat en sessió plenària pel conjunt de la població. I continuem treballant no perquè l'empresa arribi als estàndards que hi havia, perquè els sobrepassi, perquè puguem canviar les peces i no es desfagi a les nostres mans, perquè l'empresa pugui prestar millors serveis d'esports, d'escola de música, de transport adaptat, del que fos, del que li encarreguem, perquè tindrà la força i l'estructura. Si hem passat una temporada dolenta on no hem pogut tancar els exercicis, jo els hi vull dir que és el mal menor. És el mal menor. Saben quin és el mal major? Que l'empresa no hagués pogut continuar prestant els serveis públics que s'està donant. I avui aquí vull donar un agraïment doncs que no m'hi cap al cos, als treballadors de l'empresa. Perquè, evidentment, no han deixat de cobrar la nòmina, se'ls hi ha pagat els increments que s'han pactat en temps i forma, absolutament tot, però han donat el callo sempre. S'ha ajudat sempre. I això és impagable, perquè els treballadors han estat conscients de la situació de l'empresa. I en comptes de marxar per cames, han continuat allà. I els hi vull agrair moltíssim, molt, aquests treballadors. En resum, membres de la Junta General de Sap Urbà, que són vostès, els hi vull traslladar un missatge de tranquil·litat absoluta. Tindrem tancats l'exercici del 2025 al juny, els hi presentarem en el mateix juny, farem la Comissió Especial de Comptes i aprovarem els 2 exercicis, els de l'Ajuntament i els de l'empresa pública, al setembre. Jo crec que més clar no podem ser. I ho torno a dir, no s'està fent res malament, perquè el primer que no posarà en joc el patrimoni de la meva família i el meu, o el del meu fill, seré jo mateix. Per tant, missatge de tranquil·litat. I qui vulgui jugar amb aquesta qüestió a fer política barata i de la que fan els 2 partits de sempre, ja sabran el que fan. Ja sabran el que fan. Nosaltres aquí pencarem. Ens pujarem l'empresa desfeta a l'esquena i la tirarem endavant com ja ho hem fet amb els comptes. Però aquí ningú ens vindrà a donar lliçons de res. Passarem ara a les mocions. La primera moció és una moció que ha estat retirada pel grup municipal de Som Sant Andreu, que és el punt 2.8. La següent moció és una moció presentada pel grup municipal de Fem Sant Andreu sobre el pla pilot que preveu la presència de Mossos d'Esquadra a les escoles i centres educatius del nostre país. Té la paraula la regidora Anna Serra.
5: Hola, bona tarda a tothom.
6: El desplegament anunciat d'un pla pilot que preveu la presència estable d'agents dels Mossos d'Esquadra de paisà i sense armes dins de diversos instituts del país ha obert un debat de fons que va molt més enllà de la mesura concreta. No estem davant d'un ajust puntual, estem davant d'un canvi de model. Per primera vegada es planteja que la policia deixi de ser un recurs complementari i coordinat amb els centres educatius i els serveis socials, utilitzat en situacions concretes per passar a formar part de manera estructural del dia a dia dels centres. I això altera la naturalesa mateixa de l'espai educatiu. Aquest plantejament, a més, es produeix en un context de manca de recursos educatius i socials que fa temps que és denunciat per la comunitat educativa. Una comunitat educativa que està al límit, que està molt tensionada en un període de vagues i sacrificant part del seu salari per reclamar millores al sistema educatiu. Per tant, en un context de molt de malestar, on es demana escolta activa i voluntat per revisar l'acord que el govern socialista de la Generalitat ha tancat sense un consens ampli. La resposta i solució del Departament d'Educació i Formació Professional, però, lluny de portar solucions efectives, el que proposa és enviar Mossos d'Esquadra de paisà als centres. Per tant, en un moment en el que es demanen més personal educatiu, la resposta és portar agents de Mossos d'Esquadra. Centres amb dificultats creixents per atendre la diversitat, per acompanyar situacions complexes i per sostenir processos educatius amb garanties. En aquest escenari, la introducció de la policia com a figura estable pot ser percebuda, amb raó, com una substitució, menys educació i més control. Els centres educatius necessiten professionals formats en psicologia, psicopedagogia, educació i integració social. Necessiten personal de suport, docents, no policia. Almenys ara no, no és el moment. L'escola no hauria d'esdevenir un espai de vigilància. És i ha de ser un espai de confiança, de vincle i d'oportunitats. I aquest equilibri és fràgil. Quan es trenca, no només es deteriora la convivència. Es debilita la relació educativa i es dificulta la tasca de fons que ha de ser qualsevol sistema educatiu que vulgui ser inclusiu i garantir oportunitats. L'evidència acumulada en altres contextos és clara. La presència policial pot contribuir a gestionar conflictes visibles a curt termini, però no incideix en les causes que els generen i en alguns casos pot fins i tot agreujar-los, especialment quan comporta processos de criminalització de conductes menors, un augment de sancions o una percepció de control que afecta negativament en el clima del centre i la confiança entre l'alumnat i el professorat. I sobretot no ajuda a recuperar la dignitat i autoritat dels professionals de l'educació. Al mateix temps, hi ha un consens creixent en la comunitat educativa i en la recerca internacional sobre quines són les mesures que sí que funcionen. Més professionals educatius i socials als centres, més capacitat d'acompanyament individualitzat, més treball socioemocional sostingut i més vincles amb l'entorn. Més comunitat, en definitiva. I en aquest sentit, cal reforçar eines que ja existeixen i que han demostrat la seva utilitat, com els plans educatius d'entorn, que articulen la coordinació entre els centres, els drets socials, administracions i teixit comunitari. La seva universalització i dotació adequada és una de les vies més efectives per abordar de manera preventiva les situacions de risc i millorar la convivència dins i fora dels centres. Aquest enfocament s'alinea amb el model de servei públic educatiu que posa l'accent en l'equitat, la inclusió, la igualtat d'oportunitats i la corresponsabilitat de tots els agents implicats, entenent que l'èxit educatiu no depèn només del que passa dins de l'aula, sinó també de l'entorn i en el seu conjunt. És per tot això que considerem que el pla pilot anunciat no només és insuficient per abordar els problemes que diu voler resoldre, sinó que en el context actual pot desplaçar polítiques més eficaces i necessàries. Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca acorda. Aquests són els acords que proposem. Primer, instar el govern de la Generalitat a retirar el pla pilot de presència estructural de cossos policials dins dels centres educatius. Segon, instar el govern de la Generalitat a prioritzar un model escolar basat en l'enfortiment dels recursos educatius i socials, amb incorporació progressiva del personal educatiu als centres, integradors socials, psicòlegs, psicopedagogs, docents, personal de suport. El desplegament generalitzat de programes d'educació socioemocional, pràctiques de justícia restaurativa i el desenvolupament de programes de mentoria per l'alumnat en risc d'exclusió social i situacions de vulnerabilitat. Tercer, instar el Govern de la Generalitat a reforçar i dotar adequadament els plans educatius d'entorn com a eina clau de treball comunitari que són. Quart, reafirmar que l'escola ha de ser un espai educatiu i no un espai de control i que les polítiques públiques que vulguin reduir els conflictes de manera real i sostinguda s'han de basar en el reforç, en reforçar el personal educatiu, les accions comunitàries i la igualtat d'oportunitats. I sisè, cinquè, traslladar aquesta moció a les administracions competents. Gràcies.
1: Gràcies, regidora. Paraules. En Comú Podem.
7: En Comú Podem estamos totalmente de acuerdo con esta moción. Pensamos que este anuncio de este plan piloto parte de un error de fondo muy importante, y es que trata un problema que en realidad es un problema educativo, un problema social y comunitario, como si fuera un problema de seguridad. Tal como dice la moción, no estamos ante un ajuste puntual, estamos ante un cambio de modelo. Y una cosa es que los centros educativos cuenten con las figuras de seguridad cuando hay situaciones graves, cuando incluso familias, ¿no?, pues lo requieren. Y otra cosa es normalizar la presencia policial estable dentro del día a día de los institutos. Y es ahí donde no podemos aceptarlo. La comunidad educativa y el profesorado lleva tiempo poniendo sobre la mesa que cada vez hay más complejidad en las aulas, que hay malestar emocional, que hay conflictos de convivencia, que hay absentismo, situaciones familiares difíciles. Y nos alertan una y otra vez sobre ello, y precisamente ahora se está volviendo a poner sobre la mesa las carencias del sistema educativo público. La falta de recursos, las ratios elevadas, la falta de personal de apoyo, la falta de orientación y dificultades para atender toda esa diversidad. Y justo, casualidad, en este contexto, cuando la comunidad educativa reclama más inversión y más recursos para la escuela pública, la respuesta del Gobierno no puede ser introducir la presencia policial estable en los institutos. Pensamos que no es el enfoque correcto. Que la escuela debe ser un espacio educativo, no un espacio de control. Debe ser un espacio de vínculo, de confianza, de oportunidades, de convivencia y, sobre todo, de derechos. Si convertimos la policía en una figura estructural dentro de los centros, ahora sin armas, pero ya hay sindicatos que están apuntando que el arma es una herramienta de trabajo de la policía. Estamos enviando un mensaje muy equivocado al alumnado, a las familias y al profesorado. Y la escuela no vive aislada de la sociedad. Lo que pasa dentro de los centros refleja lo que está pasando fuera. Familias con dificultades para pagar la vivienda, salarios que no llegan a final de mes, precariedad, problemas de salud mental, vulnerabilidad social y estrés acumulado. Todo eso entra cada día por la puerta de los institutos y entra en forma de ansiedad, de frustración, de conductas disruptivas, de falta de expectativas o incluso de dificultades de convivencia. Por eso insistimos en que no podemos responder a problemas sociales con una lógica de control. Claro que hacen falta normas y límites y convivencia, pero los problemas sociales no se resuelven solo con disciplina. Se abordan con políticas públicas y se abordan con recursos. Si pensamos en otro servicio público que todos tenemos en la cabeza, y es el servicio público de sanidad. Si en la sanidad de pronto, ¿no?, pues se nos dice que hay mucho malestar porque faltan pediatras y no hay pediatras para atender a las familias. ¿Alguien entendería que en lugar de pediatras la respuesta del Gobierno fuera poner Mossos de Escuadra? No se entendería de ninguna manera. ¿Por qué en el contexto escolar se tiene que entender? Lo que reclamaríamos con toda razón sería más personal, más recursos, más pediatras, mejores condiciones para atender bien, pues, a los niños y niñas. Pues en la escuela pasa lo mismo. Si hay más complejidad en las aulas, necesitamos más inversión educativa. Si hay más malestar emocional, necesitamos más recursos de salud mental. Si hay familias desbordadas, necesitamos más servicios, más apoyo, más políticas de vivienda. Si hay conflictos en los centros, necesitamos más educación, más diálogo, más orientación, más mediación, más tutorías, más justicia restaurativa y más acción comunitaria. Eso es la prevención real. Un mosu de paisano puede intervenir ante una situación concreta, pero no baja ratios, no acompaña a una familia, no atiende un problema de salud mental, no sustituye a una orientadora, no hace tutorías y no construye vínculos educativos. Los centros necesitan profesionales formados en educación, que por algo son centros educativos, en psicología, en psicopedagogía, en integración social y sobre todo en acompañar a las familias. Y necesitan recursos, no vigilancia. Además, como dice la moción, este plan nace sin ningún tipo de consenso. Ha sido cuestionado por sindicatos, por docentes, por familias, por educadores, por parte de la comunidad educativa en general. Incluso hay centros que se han retirado del plan y hay grupos políticos que lo están criticando, por supuesto, de todas, todas. Cuando tanta gente que conoce la realidad educativa desde dentro dice que esta no es la solución, el gobierno debería de escuchar. Y por último, nos preocupa mucho el efecto estigmatizador que tiene esta medida. Señalar de más determinados institutos como centros que necesitan presencia policial envía un mensaje muy delicado sobre su alumnado, a las familias y a los barrios. Y normalmente ese señalamiento recae sobre quienes ya viven más dificultades. La alta complejidad no se combate con sospecha, se combate con inversión, con acompañamiento y con comunidad. Por eso defendemos retirar este plan piloto y reforzar lo que de verdad funciona: recursos educativos y sociales, profesionales de apoyo, educación, salud, justicia restaurativa, planes educativos y recursos para mejorar nuestra educación. Y queremos centros seguros, claro que sí, pero una escuela segura no es una escuela vigilada, es una escuela cuidada, acompañada, dotada y con vínculos y confianza. La convivencia no se resuelve con policía, la convivencia se educa, se construye y se cuida. Gracias.
1: Gracias, regidora. Som Sant Andreu.
3: Gracias, señor alcalde. Si me lo permite, quiero aclarar que retiro o posponemos la moción de reforzar la violencia de todas formas, porque por responsabilidad queremos que hable con Isabel, con Ana y con Juan Pablo. Es muy difícil hablar de violencia y maltrato. Ahí la sociedad está polarizada, hay muchas interpretaciones y hay unas nuevas formas de violencia. Entonces, para el mes que viene, y pido la ayuda de todos para que puedan colaborar y hacer, si queremos, una moción en conjunto de lo que quieran hacer. Pero lo que sí es plantearnos el hecho de que cada vez hay más violencia doméstica, lo vemos desde pediatría, más niños que verbalizan pero no se les cree porque tienen 13 años y han tenido un historial conflictivo, entonces no, o personas con algún ictus o demencia que son maltratados por sus cuidadores y se les debe creer. Insistimos en que todos los alcaldes, desde Enric Llorca, Ana Alba y ustedes, señor alcalde, pues han hablado de proteger nuestra ciudadanía y yo confío en ustedes. Así que por esto, por hablar de violencia, nuevamente volvemos a la presencia de la conflictividad que hay a nivel de las escuelas. Esto es innegable. Pero que se falte de respeto, pienso yo, a unas personas que están estudiando, que están educando, que están formando seres humanos, seres para un futuro, mezclarlos con todo mi respeto, con mozos o con policía, que lógicamente hace sus funciones muy bien fuera del colegio, mezclarlos es como que algo que yo no puedo entender. Yo pienso que un debate entre educación y seguridad se puede establecer en otros parámetros, pero los profesores, si se dan más recursos, se les forman mejor, se les da espacio, se les da también calidad para trabajar mejor, van a tener, por supuesto, una educación nuestros niños, pues la deseada. Así que votaremos a favor de esta moción.
1: Gracias, regidor. Vox.
8: Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros, nuestro grupo municipal, pues mantenemos la postura que mantuvimos en el Parlamento de Cataluña, porque esta moción viene a raíz de la aprobación de un plan piloto en el Parlamento de Cataluña. Claro, si viviéramos en una Arcadia, pero en nuestro grupo consideramos que hay que poner los pies en el suelo y hay sitios, Hospitalet, donde se va a implantar esto como plan piloto y que esperamos que sea puntual, donde la violencia pues ha desbordado verdaderamente, que se le tiene que dar una solución policial, que nosotros esperamos que sea puntual, y lo que nos gustaría que solamente con un maestro a la antigua usanza ya fuera bastante. Y en cuanto a las peticiones que ha hecho la señora Marcos, pues claro, a raíz de esto ha hecho peticiones, solamente le queda acabar con el hambre en el mundo y la paz, porque ha hecho unas peticiones cuando ustedes han sido parte del gobierno y no la han solucionado cuando han sido gobierno. Sí, bueno, la izquierda lleva 8 años gobernando. Entonces, y esto no lo han hecho antes, ahora todo ese recital, que eso pues que es como un brindis al sol, eso ya se sabe. Pero gracias a sus políticas laxas, de esos barros vienen estos lodos. Entonces, que han tenido una política laxa en cuanto a la rectitud en el sistema o el refuerzo de la autoridad del maestro, y se ha ido deteriorando cada más hasta que ha llegado a un punto de violencia que es necesaria la presencia policial, que eso nadie lo quiere, por supuesto, porque la escuela es para educar a la gente y no es un sitio donde se tenga que utilizar la violencia, que es la potestad. Pero es que hay sitios que verdaderamente la solución es policial, y nosotros esperamos que sea una causa puntual y que esto se erradique, la violencia de nuestras escuelas. Bueno, de hecho, hoy hemos tenido aquí un presunto acto de violencia en el autobús escolar, hoy, donde un niño de 10 años ha sido agredido por 4 compañeros suyos, supuestamente, claro, todo esto habrá que delucidarlo, y nosotros vamos a votar que no, porque lo creemos conveniente puntualmente. Hay que poner los pies en el suelo. Muchas gracias.
9: Gràcies, regidor. Partit Socialista.
4: Moltes gràcies. A veure, jo començaria dient que no hem de barrejar coses, eh? No hem de barrejar una prova pilot amb les reivindicacions de la comunitat educativa o la situació de l'educació. Són dues coses diferents. De fet, aquí ja es va presentar una moció donant suport a les reivindicacions educatives, i aquest partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya, va votar a favor de les reclamacions i de les mobilitzacions de la comunitat educativa. Però això és una prova pilot. És una prova pilot que s'ha posat en marxa, que es vol posar en marxa. Per tant, hem de dir les coses com són i no barrejar-les. Nosaltres veiem aquí una clara intenció polititzadora per part de la regidora d'Educació, i de fet ja és habitual. Ja estem acostumats a utilitzar qualsevol tema en educatiu per fer un debat polític, per atacar el rival i per fer política de l'àmbit educatiu, tant aquí en el ple com fora. Bueno, suposo que això és la nova política. Bueno, deu ser, a mi em sona més antiga que nova, però bueno, ja estem acostumats a que això passi. Respecte a la prova pilot, voldríem dir una sèrie de coses. És una prova pilot que és una evolució del programa Policies Tutors o Agents Tutors, que fa molts anys que s'estan a portar a terme als centres educatius catalans. L'objectiu és incorporar agents de convivència als centres per tal d'ajudar i acompanyar el personal educatiu en tasques de prevenció i mediació. Les seves funcions són identificar situacions de risc, detectar vulnerabilitats, col·laborar amb l'equip docent, interlocutar amb la policia local, amb els serveis socials, amb la justícia juvenil. És una mesura reclamada pels serveis territorials d'educació durant molts anys, no només des de que governa el PSC, que Esquerra Republicana ha governat molts anys educació, i ara totes les reclamacions, totes ara, en aquesta etapa, en l'anterior no la veiem, fent tantes reclamacions. No s'ha imposat a cap centre participar d'aquesta iniciativa i no s'obligarà a ningú a romandre-hi. En moltes ocasions, ens agradi o no, els conflictes que succeeixen fora de l'escola acaben tenint una repercussió dins de l'escola. Mireu, segons l'enquesta de convivència de l'any 2023, un 64% de l'alumnat declara haver patit algun tipus de violència escolar. Un 84% considera que hi ha alumnes que pateixen violència al seu centre. El sistema educatiu compta amb recursos d'altres departaments a dins dels centres: salut, com infermeres, drets socials, les TIS, interior, agents, malgrat que en aquest cas no és una integració en l'estructura del centre. Seran agents que no entraran a les aules. sense una presència permanent i que no aniran ni armats ni uniformats. Es despleguen 6 zones educatives, 6. Són 14 centres dels més de 5.400 que hi ha al país i que s'ha treballat en el marc de les zones de governança educativa. Aquests projectes, aquest projecte, hi ha projectes similars que s'estan fent a Finlàndia, a Suècia, a Noruega i a 9 comunitats autònomes espanyoles, a Galícia, a Navarra, a Castilla i Lleó, a Castella-La Manxa. I estem plenament d'acord i podem entendre que en un entorn educatiu no hauria de tenir cabuda cap cos policial. Però què podem fer davant amenaces directes per part de les famílies? Al barri de Sant Cosme, al Prat, on governa En Comú Podem, ja fa anys que això és una realitat. I són molts ajuntaments que diuen que això s'ha de fer, que aquesta prova pilot s'ha de fer. Senyora regidora Anna Serra, què farà vostè davant una hipotètica trucada d'un director d'un institut de Sant Andreu de la Barca sol·licitant ajuda davant amenaces directes de famílies i o alumnes? Li dirà que parli amb la Generalitat o es posarà al seu costat? Esperem que sigui el segon. Torno a dir, aquesta és una prova pilot voluntària. Simplement el que pretén és fer un pas més en poder protocolaritzar en moments o situacions extraordinàries com procedir. Per tant, crec que queda molt clar la voluntat, la forma i el que es persegueix amb aquesta mesura. No barregem temes, no parlem de reivindicacions educatives, que les recolzem, i torno a dir-ho, les vam recolzar en aquest ple sent Partit dels Socialistes de Catalunya, unes reclamacions que anaven al govern del Partit dels Socialistes de Catalunya fa 2 mesos. Gràcies, Froilán. Per què? Perquè primer per nosaltres és la nostra ciutat. I en aquest àmbit jo crec que la nostra exposició ha quedat força clara. Votarem en contra.
9: Gràcies, regidor. Fem Sant Andreu.
5: Aviam, m'hi ha notat diverses coses, que per poder-les detallar. Aviam, es diu que no té relació les reclamacions que està fent el personal educatiu amb aquesta mesura, i tant que la té, perquè en un context en el que s'estan retallant integradors socials, però en canvi posem de manera estructural Mossos d'Esquadra, i tant que té a veure. S'està substituint personal educatiu per personal de cossos de la policia, per tant, evidentment que té tota la relació del món. A les escoles, als centres educatius, fa falta personal educatiu. Fa falta personal educatiu. I que un mosso d'esquadra, amb tots els meus respectes al cos de policia, pot estar format en mediació, però de la mateixa manera que pot estar un integrador social, un educador social, un psicòleg. Per tant, aquestes funcions no li pertoquen a la policia fer-les dintre del centre educatiu, li pertoca al personal educatiu. I, evidentment, tota la relació del món. Després, gràcies per totes les explicacions. Evidentment, semblava més un discurs d'això, no?, de delegat de la Generalitat que de portaveu que vetlla pel benestar dels seus centres educatius. Perquè si els meus directors dels meus centres educatius em demanen una cosa, sí, l'atendré, però és que jo ja he parlat amb aquests directors i amb els professionals de l'educació d'aquí de Sant Andreu a la Barca. I de manera global estan en contra d'aquesta mesura. Hem de mirar què volen, què necessita els nostres centres educatius. I no necessiten Mossos d'Esquadra, ja ens ho han dit per activa i per passiva, i ho estan dient als carrers i ens ho diuen a l'Ajuntament. No volen Mossos d'Esquadra, volen personal educatiu, perquè és el que ajudarà que hi hagi millor convivència al centre, el que ajudarà que hi hagi una millor educació, que es pugui atendre millor la diversitat. Això és el que es demana. I un govern que escolta és aquell que escolta activament i davant d'una reclamació posa mesures, i mesures que tinguin a veure amb les necessitats. Perquè els recursos que s'aboquen en posar de manera estructural 2 agents de policia als centres, encara és una prova pilot, sí. En centres amb conflictivitat, d'acord, que no estarem assenyalant aquells centres? Ui, mira, aquest centre té policia, això vol dir que té una alta conflictivitat. Els estem assenyalant i marcant clarament. Aniran de paisà? Sí, però és que no sabran els nois i noies qui són els Mossos d'Esquadra? Pues evidentment que sí. Per tant, si aquests Mossos d'Esquadra tenen la funció de dialogar i de mediar, aquestes figures ja les fa el personal educatiu. I això no ajudarà a guanyar respecte pel professorat, que abans s'apuntava, no, és que el professorat ha perdut autoritat. I si posem un policia, això millorarà? Ajudarà un policia a recuperar l'autoritat d'un docent? O s'emportarà aquesta autoritat? Bueno, no sé, cadascú que faci la seva reflexió. Per tant, penso que aquí hem d'aterrar els peus a terra, hem de veure en quin moment arriba aquesta mesura, completament d'acord en que quan sigui necessari es posi Mossos d'Esquadra i la policia que faci falta o els recursos que siguin necessaris per abordar un tema concret, com hem fet aquí a Sant Andreu a la Barca quan hem necessitat. Que quan hi ha hagut la necessitat, allà hem portat els recursos, però de manera puntual per abordar un problema, no de manera estructural. I una prova pilot, al final, és un inici que s'espera que s'ampliï, no? Per això és una prova pilot. Per tant, no sé, cadascú que faci la reflexió. Nosaltres, escoltant la comunitat educativa i seguint el criteri que els centres educatius ja han d'haver personal educatiu, presentem aquesta moció.
9: Gràcies, regidora. És per què hem demanat la paraula?
4: Perquè m'ha dit que sóc el delegat de la Generalitat.
9: Sí, per al·lusions.
4: Sí, evidentment.
9: Molt bé. I vostè, per què em demana la paraula? Per al·lusions, no. Al·lusions a...
8: No, però que lo generalitza en todos los casos con la regidora. Estos son casos puntuales de violència extrema.
9: Moment, regidor, perfecte.
1: I vostè, regidora?
10: Remarcar dos coses que ha dit.
9: Obrim una ronda més de rèpliques. Començaríem per En Comú Podem, de menor a major grup.
7: Los recursos no son infinitos y si los ponemos en un sitio no los ponemos en otro. Y si decidimos ponerlos en policías no los estamos poniendo en recursos educativos, en profesores, en profesionales de soporte, y eso está claro. Y es una decisión que tiene que ver con el diagnóstico que se hace. Y la otra cosa que quería decir es que... se me ha ido ahora. Ya está.
9: Gracias, regidora. Vox, Grupo Municipal de Vox.
8: Bueno, yo no sé la experiencia que tienen ustedes con menores violentos, pero yo tengo mucha experiencia. Yo he trabajado en el centro de en un centro de internamiento de menores, todos con sí, no le digo en mi experiencia, cuando un menor coge el camino de la violencia, ya tiene 15 o 16 años y coge la violencia extrema, solamente se puede... No se reeduca con educadores ni nada de esto. Hay que plantarle cara y ponerle un muro. Por eso creo yo que es conveniente en algunos centros porque verdaderamente hay violencia extrema. Y si usted viera los menores, cuando emplean la violencia y se creen que son delincuentes, juegan a ser delincuentes y son peores que los de verdad. Entonces, ahí, por desgracia, se necesita una solución policial. Gracias.
9: Gracias, regidor. Grup Municipal del Partit Socialista.
4: Moltes gràcies. Evidentment, pues, no sóc cap delegat de la Generalitat de Catalunya, però vostè està portant aquí aquest plenari municipal de Sant Andreu de la Barca local una qüestió que és autonòmica, que és de la Generalitat de Catalunya. I defensar un posicionament no et fa fer delegat, perquè si no alguns serien ja consellers, ¿vale? Després de la dinàmica dels últims anys. Jo el que li dic, senyora Serra, és... Sisplau, senyora Serra, és que es dediqui a Sant Andreu de la Barca i que deixi de polititzar l'educació a Sant Andreu de la Barca. Que Sant Andreu de la Barca té moltes coses a fer en l'àmbit de l'educació. Li demano això. I li demano també que vostè acaba de reconèixer que ha utilitzat el seu càrrec com a regidora d'educació per parlar amb professors i presentar una moció de partit. Vostè ho acaba de reconèixer. Jo he parlat amb professors... com a regidora d'Educació i ha vingut a aquest plenari amb una moció presentada pel seu grup municipal. Si vostè parla com a regidora d'Educació amb els centres, sigui en grups, sigui de cara a cara, si vostè ha de presentar algun tipus d'acció en contra d'aquesta prova pilot, l'ha de fer com a institució, com a ajuntament, no com a partit. Perquè això sí que hi ha una falta d'ètica. Utilitzar la seva representativitat com a regidora d'Educació per parlar a professors i després presentar una moció al ple del seu partit. Hi ha moltes coses a treballar a Sant Andreu de la Barca, moltíssimes. Els patis oberts que funcionin, el Consell Educatiu de Ciutat que es convoqui o no volen que les direccions tornin a dir-los que la situació d'encallament que hi ha al tema dels serveis socials, per exemple. Els patis escolars, que ho he dit, com estan funcionant, quanta gent està participant. Els patis oberts, la naturalització dels patis, en quin punt està? Hi ha moltes coses que s'han de treballar a Sant Andreu de la Barca, però principalment no utilitzem la posició que tens de govern per fer política de partit. Això no és tolerable.
9: Fem Sant Andreu.
5: Bé, jo crec que el debat ha arribat a conclòs, perquè penso que no podrem aportar res més. Clarament esteu en contra, clarament estem a favor. Sí que aclarir dues coses. Falta d'ètica és presentar una moció sense escoltar absolutament a la comunitat educativa, o escoltar-la i presentar una proposta amb la qual estan d'acord? Jo no he fet res com a partit. Jo he parlat amb persones... Jo no... A veure, una cosa, que sembla mentida. Aquí estem per representar a la ciutadania. I parlant amb la ciutadania és la manera que tenim de saber les necessitats que té. I nosaltres tenim l'eina per poder fer possible aquestes transformacions de les seves necessitats. I per això estem aquí. Per tant, vostès diuen que és falta d'ètica parlar amb la ciutadania per poder presentar una proposta? És que no ho fa la resta? Pues que potser la falta d'ètica és presentar coses sense que ningú estigui d'acord? No? Després, d'altra banda, clar que tenim moltes coses a fer en matèria educativa a Sant Andreu. Tenim tantes, perquè hi havia tan poca cosa feta, que és que tenim la tela, la llista és eterna per poder fer. I estem posant tots els esforços i tota la ímpetu en ser el més ràpids possibles i abocar tots els esforços. Però tenim tantes coses a fer, és veritat. És que hi havia tan poc que ho tenim tot per fer. I estem començant, pues mira, fent molt. El pla educatiu ens ha ajudat a tirar endavant formacions, patis oberts, xerrades, setmana de l'educació, cine xic, programes de l'èxit, de mentora, moltes coses a les quals estaria bé que de tant en tant aparegués algun regidor de l'oposició també per saber com funcionen aquestes accions que s'estan duent a terme. Perquè aleshores podríem parlar amb criteri de les accions que duem a terme o no.
9: Ho sento, regidor. No? Jo li vull preguntar una qüestió. Ho farem infinit? Després la regidora també podrà tenir el torn de rèplica. Sí? Més o menys vostè decideix fins quina hora? No, li pregunto, no. Ho dic perquè vostè, o sigui, té la petició insaciable. Llavors, la qüestió és, digui'm vostè, no? Presideixi vostè el ple i digui'm fins quina hora podem continuar amb les rèpliques, perquè la regidora també dirà per al·lusions i continuarem. I el regidor, que no li diuen res, però igualment cola el missatge. És a dir, fins quan vostè vulgui, senyor regidor, endavant, anirem continuant així.
4: No, seré molt breu, eh? Sí, evidentment no, de moment no presideixo el ple. De moment. Jo li volia dir a l'Anna Serra, Anna Serra, que em surro de senyora perquè per formulisme, però no per manca de proximitat. A veure, vostè ha parlat amb professors i després ha traslladat aquest comentari a una moció del seu partit. Si vostè parla amb professors, faci una moció institucional. I acabo.
9: És que, senyor Juan Pablo, jo ja deixaré... No.
4: Deixi'm que acabi una coseta només.
9: Un moment, regidor. Miri, és que no té res a veure amb el que diu la moció. O sigui, no té res a veure. Jo el deixaré acabar, perquè em toca deixar-lo acabar. Si no, no l'hauria deixat parlar. Però és que el que està dient no té res a veure, i vull deixar en evidència. És a dir, la moció no va del que vostè avui ara mateix està parlant. Però finalitzi, perquè tothom es podrà donar compte.
4: No, és que ho ha dit ella, Ho ha dit ella. Jo ho he dit perquè ella ha comentat que he parlat amb els professors i després he presentat una moció. Ho ha dit ella. El que sí que et demano, Anna, és que més enllà de que t'agradi fer política de l'educació i que puguis parlar i dir les coses que vas dir el mes passat i com et vas dirigir a nosaltres, jo et pregaria una cosa, una miqueta de respecte a tota la gent que ha treballat per l'educació en aquest ajuntament com a regidors i regidores. Saps per què? perquè la majoria eren, eren treballadores de l'àmbit educatiu que s'han dedicat a millorar l'educació. Més enllà dels partits que siguin. Aquest respecte, aquesta forma que dius, aquests no m'han fet res, perquè ho estic fent jo tot, quatre escoles bressols hem fet, s'ha lluitat amb instituts, s'han fet moltes coses. Hi ha molta gent, que no diré els seus noms per respecte, que han estat professors i professores i directors i directores, que han estat regidors i regidores d'aquest ajuntament. I per tant, et demano que respectis els que han estat davant, abans que tu,

0: votat moltes persones per aquest Ajuntament, però és que s'han de fer moltes coses, ho ha dit vostè. Per tant, jo només li he donat la raó. Tenim moltes coses a fer en matèria educativa. I és una afirmació que ha fet el Partit Socialista. Dit això, no cal parlar expressament d'un tema amb un col·lectiu per conèixer la seva opinió respecte a un tema, perquè el contacte és tan constant amb la comunitat educativa que no necessito fer una reunió expressa per parlar d'un tema concret. Per tant, per acabar, això, que fem les mocions que necessitem per cobrir les necessitats de la comunitat educativa i de la ciutadania. I si algú li molesta que aquest govern parli amb les persones perquè ens expliquin les seves necessitats i el seu posicionament, perquè nosaltres al final estem aquí, que no ens oblidem, per representar aquestes persones, doncs mira, ja em sap greu. Nosaltres ho continuarem fent, continuarem parlant amb qui faci falta per saber les seves impressions, necessitats, voluntats, per poder seguir tirant endavant mocions que ens ajudin a reafirmar el posicionament que té la ciutadania de Sant Andreu a la Barca. I és així. Gràcies.
1: Molt bé. Jo abans de passar a l'expressió de vot, sí que voldria dir diferents qüestions. Una d'elles, la companya Maria Antònia Borbón, 2011, és que va ser regidora. Vostès van decidir entregar-li a Ciudadanos la regidoria d'Educació. I això el que provoca és el que provoca. És el que provoca. La companya Maria Antònia Borbón va liderar la màxima expansió i gestió de les escoles Bressol a Sant Andreu a la Barca, amb 500 naixements a la ciutat i gestionant 500 famílies que aportaven els seus fills i filles a Sant Andreu a la Barca. Això per una banda. Però l'única responsabilitat que hi ha aquí d'entregar-li a canvi de l'estabilitat d'un govern i de la butaca són vostès, que van entregar sense cap mena d'intenció política per part del grup municipal de Ciudadanos la regidoria d'Educació. I els explico, si cal, el que va passar amb la regidora d'Educació en els fets del Palau. I els explico el posicionament que va tenir el senyor Enric Llorca en dividir i trinxar la comunitat educativa del Palau. I aquí governaven vostès. I des del 2011 fins aquí, les eines educatives, els conceptes educatius han canviat moltíssim, molt, molt. El pla educatiu d'entorn fa anys que està instaurat, no abans del 2011, però fa anys que està instaurat a molts municipis de la nostra ciutat. Sant Andreu de la Barca, els directors de primària i de secundària li demanàvem a la regidora que tinc a la meva esquerra quan s'implementaria un pla educatiu d'entorn a la nostra ciutat, quan estàvem a l'oposició. I aquí no passava res. I aquí no hi havia plans educatius d'entorn. Aquí no hi havia una xarxa comunitària d'entitats i d'educació que feia educació més enllà de les portes de l'escola. És a dir, quan nosaltres decidim, vostès en aquest cas, decideixen assenyalar algú, com li he dit abans, em sap urbar, no siguin tan agosarats, que tenen molt a callar, molt. Per tant, tranquil·litat a l'hora d'acusar. I ara li diré jo, com a president d'aquesta sala, vostè li demana respecte a la regidora, però el primer que li ha faltat el respecte en com dirigir-se a ella i amb el seu to ha estat vostè. Ha estat l'únic que li ha faltat el respecte. Per tant, en aquest sentit, si volem parlar de la moció, perfecte. Ara, si volem fer la vella política de sempre, que és a dir, a mi no m'interessa que no és que es parli d'aquest tema, llenço bomba de fum i començo a parlar d'altres, com vostè ha fet, perquè té gran habilitat en fer això, però és l'únic que té, la gran habilitat de fer això. Llavors, bueno, doncs aquí és on estem. Aquí és on estem. Molt bé, passaríem llavors a l'expressió de vot. Vots a favor de la moció? Vots abstenció? Vots en contra? S'adopta la moció amb els vots en contra del Partit Socialista i Vox, amb els vots a favor de la resta de grups. Ara passaríem al segon punt, que és el punt 2.10, és una moció presentada pel Partit Socialista per la incorporació d'un annex regulador de les

0: poden corregir, però amb la disculpa que ha expressat públicament ens donem més que satisfets. Però bueno, l'important en aquest cas, més enllà del moment, és que millori les condicions i que tiri endavant. Per tant, nosaltres votarem a favor.
1: Gràcies. Doncs, si no hi ha més paraules, passaríem a l'expressió de vot. Vots a favor del punt. Vots abstenció. S'adopta el punt amb els vots abstenció del partit del grup municipal de Vox i amb la resta de grups a favor. Encarem el tram final. Hi ha tres preguntes o tres precs que formula el grup municipal de Vox. Per tant, tenen la paraula per traslladar-los.
2: Gràcies, senyor alcalde. En primer lugar, tengas en cuenta que el primer ruego no se piense que es un ataque a nuestra policía local, ¿vale? Pero basado en la seguridad y en los hechos que han ocurrido hace pocas semanas de haber reventado, robado varios locales de restauración, una nave industrial también fue violada, llevándose ingente material y goloso. Entonces, nuestro ruego o nuestra pregunta es si nuestra policía local tiene la capacidad suficiente, y no lo ponemos en duda, tanto en recursos humanos y técnicos, para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Evidentemente no es fácil, pero si se puede conseguir mejorar la situación. Entonces, por eso, digamos que rogamos o preguntamos si desde la jefatura de la policía hay la posibilidad de contemplar que el turno de noche se refuerce. Si es que existe, yo simplemente lo pregunto. Yo creo que el turno de la noche es el más delicado. Por la noche todos los gatos son pardos y requieren una mayor vigilancia. No estamos los vecinos para poder avisar a la policía. Entonces, en la medida de lo posible, si se puede llevar a cabo alguna acción. Y por último, una pregunta que les hago directamente a usted, señor alcalde, como jefe concejal de seguridad. Me da la sensación, o nos da la sensación, de que hace semanas o incluso algún mes veíamos patrullar a Mossos más a menudo. Ahora yo tengo la sensación, o lo que yo veo, es que ya no patrullan con la cantidad de rondas que efectuaban antes. Si estoy equivocado, me corrija. Gracias. Esta sería la cuestión. Sí, respuesta. Bueno, respuesta.
1: Ja que és bastant llarga, sí. Contestem primer aquestes i després fem les altres.
2: Sí, por favor.
1: En relació a les preguntes que formula el grup municipal de Vox, en primer terme, doncs em preocupo i m'ocupa la preocupació del que hagi pogut passar en alguns establiments i persones afectades del nostre municipi. És evident que qualsevol fet delictiu pot generar una preocupació i una inquietud tant als veïns i veïnes com també, només faltaria, en aquest govern municipal. Ara bé, també cal actuar amb responsabilitat institucional i evitar generar una percepció d'inseguretat que està totalment desconnectada de la realitat objectiva que té el municipi. Sant Andreu de la Barca continua situant-se entre els municipis més segurs de Catalunya dins el tram poblacional, tal com reflecteixen les últimes dades que el Ministeri de l'Interior ha facilitat del tram de l'any en què s'han analitzat aquestes dades. A més, en els darrers balanços de criminalitat s'indica que la tendència general en aquest municipi és a la baixa. Dit això, i això no significa en cap cas que aquest govern municipal es conformi només amb aquestes dades que són positives. Cada fet delictiu, com deia abans, ens ocupa i ens preocupa, i és precisament per això que durant aquest mandat s'han impulsat importants mesures de reforç en matèria de seguretat i convivència. Pel que fa a la policia local, considerem que disposa d'una estructura professional capacitada i compromesa per donar resposta a les necessitats que té el municipi. En aquests darrers anys s'ha reforçat de manera significativa els recursos humans, tècnics, materials i tecnològics que el cos disposa, De fet, la policia local, la plantilla de la policia local s'ha ampliat fins a assolir el seu màxim històric previst en la relació de llocs de treball. I, per tant, l'objectiu precisament és millorar la capacitat operativa i molta més presència, com vostè demanava, en els carrers de Sant Andreu de la Barca. Així mateix, s'han incorporat nous vehicles policials i eines modernes i tecnològiques per facilitar i fer més eficient la feina dels nostres agents. Entre aquestes actuacions m'agradaria destacar, i és una manera de tenir més ulls als carrers, són aquestes 77 càmeres de videovigilància i lector de matrícules que conformen l'anella de seguretat, que és un sistema que deia que és de suport i de coordinació policial. Respecte a l'organització interna dels serveis policials i distribució dels torns, aquesta és una qüestió operativa que correspon al cap de la prefectura de la policia local i que constantment està adaptant els dispositius i recursos disponibles en funció de les necessitats que tenim en cada moment i segons també les franges horàries i les incidències detectades. Aquí li puc dir que on tenim més incidències és en el torn de tarda, per tant no és en el torn de nit, i per tant el que estem reforçant en els darrers anys o en les darreres conformacions de quadrant és reforçar el torn de tarda. Pel que fa a la presència de Mossos d'Esquadra, no és la primera vegada que em sentiu dir o que sentiu dir en aquest equip de govern que es necessita incrementar la presència de policia de Catalunya al nostre municipi. Cal tenir en compte que la policia local gestiona més del 55% dels fets coneguts. El 55% dels fets coneguts a la nostra població. Fet que evidencia tant la seva implicació com la càrrega de treball que assumeix diàriament la nostra policia local. En qualsevol cas, la coordinació entre Mossos d'Esquadra i policia local és perfecta, és permanent i fluida, amb dispositius conjunts, intercanvi d'informació i, sobretot, amb reunions periòdiques que tenen a veure amb seguretat. I pel que fa des de l'equip de govern municipal, continuem treballant amb la determinació que ha de reforçar la seguretat, la convivència i, evidentment, la tranquil·litat dels nostres veïns i veïnes als nostres carrers. Però sempre els demanaria des del rigor, la coordinació policial i la responsabilitat institucional que ens pertoca. Per tant, en aquest sentit, entenem, i crec que ho comentava abans a l'audiència pública, entenem que en una ciutat de 27.000 habitants censats, però d'una població efectiva de 30.000, es puguin donar casos. Però jo crec que, i responc a totes les preguntes, el que no ens hauria de preocupar és que aquest equip de govern no es preocupés. Tot el contrari, està preocupat, ha posat recursos i mitjans, que n'en podríem posar més. Si tinguéssim, evidentment, més pressupost i capacitat econòmica, n'en posaríem més, perquè és una prioritat, però jo crec que tant les dades del Ministeri ens avalen en l'estratègia que estem seguint. Això sí, la sensació, la preocupació, el que el ciutadà percep, és una altra qüestió, que no només es treballa amb més policies al carrer, sinó que es treballa amb una estratègia totalment holística. Urbanisme, neteja, il·luminació, de molts altres àmbits, i sobretot també atacar un problema que tenim, que és l'incivisme. L'incivisme genera també manca de, o percepció d'inseguretat en els nostres carrers. Espero haver contestat a les preguntes. Si a vostè li sembla, podríem continuar.
2: Sí, si me permite, quiero también...
1: Molt breument, senyor...
2: Sí, simplemente le he trasladado esto mismo a Jordi Català. Estaba aquí en la puerta, se lo he trasladado y quede claro que estamos contentos con nuestra policía y me consta, porque he hablado con alguna gente y el feedback ha sido maravilloso. Están adquiriendo una formación brutal. O sea que, gracias. Bueno, las otras dos cuestiones van relacionadas con la fiesta mayor. Digo, perdón, con la feria de primavera, perdón. Bueno, como es habitual, la fiesta mayor se celebra en el mes de mayo. Normalmente las temperaturas son muy, muy altas. Entonces, no les voy a leer todo lo que he relatado, pero simplemente va de cara fijándonos en las actuaciones del domingo, que este año, como en anteriores, comienzan a las 6 de la tarde. Claro, a las 6 de la tarde la explanada, ¿a las 7? Perdón, 7. Bueno, hacía un calor hacía un calor tórrido, ¿vale? Entonces, yo simplemente les pido, hablé con alguna asociación, alguna entidad de las que actuaba, y digo, ¿por qué no se empieza la actuación una o dos horas después? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, este lunes pasado era festivo, o sea, festivo, de libre disposición para los colegios. O sea, que si el miedo era un poco para que las criaturas, que yo sé que el objetivo es este, ¿no?, que a las 9 más o menos termine y ya marchen para casa, a cenar, lavarse, dormir, etcétera, ¿no? Pero, así y todo, me gustaría que valorasen si el año que viene se da esta misma situación, puesto que una vez que terminó las actuaciones ya no había nada más. Entonces, señor regidor, bueno, comercio, sí, esto le toca a Miguel Ángel, vale. Bueno, yo además lo hablé con Miguel Ángel un día que nos encontramos. Bueno, simplemente la propuesta consensuada de retrasar las actuaciones del domingo. Si lo ven ustedes viables, porque las asociaciones yo creo que lo agradecerán, creo. Bueno, ya por... Eso no necesita respuesta, o sí, no lo sé, o... Bueno, si quieres, Miguel Ángel, responder, es una petición.
1: Sí, andaban.
3: Sí, bueno, sí, ya que me la has hecho, me la he preparado, lógicamente, entonces... No, ya, aunque solo sea por ese pequeño placer de poderte contestar, pues oye... No, si contesto ya, responderá ya, vale, sobre esta, venga, que es mía. Efectivamente, la Feria de Primavera finaliza el domingo a las 21 horas para los participantes. La Feria Comercial de Actuaciones en Escenario, a excepción de la restauración, como bien sabes, que el último día dispone de un decreto hasta las 0 horas, ¿no? Nosotros organizamos todos los eventos en relación al calendario laboral del municipio, que quede claro. Entonces, el día 25 de mayo no era festivo en San Andrés de la Barca. Y también decir que no programamos la organización de eventos de acuerdo con los días de libre elección del colectivo escolar. Es una feria de comercio y, por lo tanto, el comercio abría el lunes. En el Festival de Entidades realizamos reunión previa con todas las entidades, que quede claro, participantes, donde se sortea el orden de las actuaciones, ¿vale? Habitualmente nos encontramos precisamente que algunas de ellas quieren actuar en los primeros lugares, porque llevan niñas y niños pues en la entidad, y justamente para no acabar muy tarde y las implicaciones familiares que ya estabas apuntando, pues son los que prefieren actuar antes. Por tanto, el tema del sol para estas entidades no es un tema disuasorio, sino que, bueno, ya les interesa también hacerlo antes, ¿no? Dicho todo esto, siempre reevaluamos los finales de los eventos más importantes de la ciudad, no solamente desde comercio, sino desde otras áreas, ¿no? Y este mismo año, por ejemplo, en la Fira de la Primavera han habido actividades que se han reprogramado. Por ejemplo, ahora recuerdo la práctica de la salud para la gent gran, que se retrasó una hora al inicio de la actividad de 6 a 7, justamente para sufrir menos el tema de la incidencia del calor. Una vez que reevaluemos y hablemos con todos los actores implicados, pensaremos si mantenemos horarios o reajustamos de cara a futuras ediciones, ¿vale? Me preguntabas también en el ruego que has hecho, en la pregunta, el tema de las velas o la poca protección solar que hay en la Avenida Constitución, ¿vale? El tema de las velas que introdujimos nosotros también para empezar a proteger al comercio que se ponía justamente en la Avenida Constitución, valorando que cada año el calor va en aumento, ya se pidió un presupuesto, de hecho se han pedido diferentes presupuestos para que esas velas sean todavía más grandes y, por lo tanto, el área de sombra sea mayor. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no es fácil el hecho de anclarlas, ¿no?, de fijarlas, porque las palmeras y las farolas no a veces no dan. Entonces, eso encarece bastante el hecho de poderlas instalar, porque hay que poner mástiles ad hoc para fijarlas. Entonces, estamos viendo a ver cómo podemos abarcarlo de cara a futuras ediciones a nivel presupuestario, si lo podemos asumir o no. Ja està, per la meva banda.
1: Gràcies, regidor. Passaríem a la última pregunta, regidor? Sí.
2: Bueno, ya la última va en relación con el horario de fin en el sábado por la noche, ¿vale? No, está claro que cuando llegó la hora señalada, ¿vale?, en un sábado por la noche, el domingo normalmente, o la mayoría del personal no trabajamos o no trabaja, Entonces, yo observé rotundamente que la explanada estaba, además, no lo he dicho, felicitaros por la feria primavera que hemos disfrutado. Entonces la cuestión es esta, que estaba todo y evidentemente la restauración me trasladó, dice, hombre, pero ¿cómo se corta esto ahora? A las 3, claro, un sábado por la noche. Pero bueno, la cuestión es esta. Sí, a ver, en la feria mayor, a las 3, si no me falla la memoria, empieza la gincana. Están toda la noche dando vueltas por el pueblo. A aquellos que le toque la prueba al lado de determinados domicilios van a sufrir. Pero bueno, yo entiendo que dos sábados al año se puede conllevar. Sí, horarios marcados por el ayuntamiento. Otra cosa es lo que haga la gente. Pero marcados por el ayuntamiento, yo creo que dos años. Y, como digo, al final, aquellos vecinos que tienen la desgracia de soportar la feria cada año, valoren si de alguna forma se les puede gratificar. Porque la feria se hace en el mejor sitio del municipio. No, a mí no me sirve, pues llevémosla a la clota, como a veces me dice alguna gente. Llevémosla, digo, sí, hombre, ¿y quién va? ¿Qué va a poner el ayuntamiento autobuses para ir a la feria, etcétera, etcétera? Pues como que no. Entonces, si no se hace, se gratifique a aquellos vecinos que estén afectados directamente por la feria. Yo vería una medida de un consuelo, decir, ya lo sé. No solo las orquestas y demás, los autos de choque, todo esto, claro, tiene un sonido brutal. Bueno, ahí termino.
1: Gracias, regidor. Té la paraula l'Andreu Mitjans.
4: Respon a tot el que havies preguntat. Bueno, com ja sabeu, les portes del Departament de Cultura sempre estan obertes per qualsevol dubte o suggeriment que tingueu, i per això l'afirmació aquesta que feies a la pregunta de que s'acabava la música els dissabtes, el dissabte en concret, i la restauració a les 3, no és cert, almenys a la festa major no és cert. No. Bueno, la pregunta és, el sábado de feria, de fiesta mayor y de feria acaba a las 3, no es veritat?
2: Error.
4: Vale. I a més també, sí, la preocupació també és per la restauració, precisament no hem rebut mai cap queixa, sinó al contrari, agraïment, perquè amb les festes majors que organitzem estan fent uns ingressos brutals, més que mai, estan batent rècords i a més també, doncs, això, que estan molt contents i de queixes, de fet, no n'hem rebut mai cap, sinó et dic al revés, felicitacions. En quant a horaris, els tinc aquí concrets, en principi, si us ho dic molt ràpidament, el divendres 4 de setembre el concert acabarà a les 3, però sempre es dona mitja hora més per tancar les xiringuitos, guinguetes, fins a les 3:30, tenint en compte que després també el jovent se'n va cap a la clota a seguir la seva festa. El dissabte, dia 5, el concert acabarà a les 4 i també estaran oberts els xiringuitos fins a les 4 i mitja, que crec que ja és una hora ja, que si es té molta set, doncs ja també hi ha temps de... el diumenge, doncs igual que el divendres, acabarem les actuacions a les 3 i fins a les 3 i mitja podrà estar oberta els xiringuitos, i el dilluns acabarà just abans del Castell de Focs, que també la vam avançar l'any passat i que seguirem igual, serà a les 22:30 i després hi ha mitja hora també per acabar de poder tancar els xiringuitos. Bueno, això, que pensem que amb aquests horaris doncs hi ha suficient perquè tant els xiringuitos com tota la gent pugui disfrutar d'una magnífica festa major, que tal com estan les valoracions d'aquests últims 3 anys, que segons l'enquesta, doncs han sigut molt, molt bons resultats. Agrair ara, que també ho has comentat, doncs, que la immensa paciència que tenen els veïns, que els hi ha tocat viure a prop de l'esplanada. Tots sabem que a Sant Andreu doncs, no tenim cap altre espai tan gran i tan cèntric com l'esplanada, amb la qual doncs agrair a tots els veïns això, que la paciència que han de rebre no només Festa Major, sinó tots els grans actes que es fan a l'esplanada. Això del tema de la clota, la veritat és que m'he quedat parat, perquè mai havia sentit que ningú hagi comentat de fer la festa a la clota. No ens ha arribat a cultura mai, això. No. Bueno, i els jovents sí que hi van, perquè tothom va, tinguem que anar a la clota, això no ens havia arribat mai. i dir que sí que l'únic que sí que hem descentralitzat és l'escenari de l'Ermita del Palau, donant una oferta una mica diferent, en aquest cas de música de rock, que ja estem sent una mica uns pioners en tota la comarca en quant a música de rock. Per la qual, doncs, això és tot. Gràcies.
1: Gràcies. Jo simplement per afegir, perquè el regidor s'ha centrat molt en la Festa Major, i jo crec que la pregunta anava més per la Fira de Primavera.
5: Sí,
1: no? Les festes tenen una cosa que tothom la sap començar, però pocs la saben saber acabar. Llavors, jo crec que el respecte als veïns, a tota la implicació que té, no són només dos dies a l'any. L'Esplanada és un centre de molta activitat, hi ha més de dues festes a l'any i no només són dos dies, sinó que són quatre de Festa Major i tres de Fira de Primavera. I el concepte de la Fira de Primavera, jo crec que és important que el respectem, és un concepte que està més basat en la part comercial, no? I és cert que hem fet una aposta en aquests darrers dos anys de dir l'experiència ha de ser completa. Quan anem a comprar, volem que ens ho passem bé, busquem una bona experiència, i precisament la Fira de Primavera el que busca és que hi hagi oci, oci familiar, oci infantil i oci per adults. Està tot cobert, però que a més ho complementem amb l'oferta comercial. Jo crec que finalitzant la festa a les 3 del matí és més que suficient, perquè no és una Festa Major, és una Fira de Primavera, i jo crec que en aquest sentit hem fet un bon equilibri, per exemple, en la part d'atraccions. Fira de Primavera, les atraccions s'incorporen a la zona, diguéssim, de campa, a la part inferior de l'esplanada, i en Festa Major utilitzem un altre espai també per compaginar les molèsties amb els veïns, i a més és un espai més agradable, més ampli, preveiem molta més gent a la Festa Major. Per tant, és una miqueta tenir un equilibri entre les dues festes. I per acabar, trasllado també que el regidor de Comerç, el Miquel Àngel Abril, ha parlat amb totes les entitats que han participat en aquesta Fira de la Primavera, ha parlat amb tota la restauració, i tothom està superencantat de com va anar i el nivell, diguéssim, de resultats econòmics que els hi va sortir a compte. Recordo una entitat que em deia que el divendres de fira havia venut més que el divendres de Festa Major. Per tant, en aquest sentit, creiem que l'estratègia d'incorporar l'oci funciona. Sandro Abar, que li agrada molt poder compartir i sortir al carrer, i jo crec que en aquest sentit ho hem de celebrar. Doncs, contestades, entenc les preguntes precs. Agrair a tothom que avui ens hagi acompanyat en aquesta sessió, i l'aixequem fins al ple vinent. Gràcies.
6: Doncs són 10:15, fins aquí el ple municipal d'aquest mes de maig. Moltes gràcies per sentir-nos una vegada més a Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

I veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible.

0: verkligen.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: club.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Figa Flava, que ja sé que bon royalty, perquè se'ls ha quedat la Julieta.
1: Ei, a veure si em tires per un tema ja, perquè...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.